0: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 1 de juny. Iniciem ja el sisè mes de l'any, amb la continuïtat de la vaga indefinida del professorat de la Xarxa Pública Valenciana, amb l'arribada, d'esta setmana, de les proves Pau i amb el nom de la primera bebè nascuda al nou Hospital d'Ontinyent, un centre que, per cert, avui ja funciona a ple rendiment. També ens sentem este mes, el de juny, amb temperatures, com no, elevades. Lluís Francesc, bon dia.
3: Hola, Tomàs, molt bon dia. Amb l'arribada del mes de juny iniciem l'estiu meteorològic i esta setmana esperem un descens de les temperatures. Xicotet, farà calor, això sí, però serà algo més moderat, a excepció de demà dimarts, que tot apunta serà molt calorós i no descartem avisos per altes temperatures. De moment, en el dia d'avui, baixen lleugerament les temperatures mínimes, es queden per davall dels 20 graus, puja les màximes al voltant dels 35, una jornada en gregala, algo de xafogor i intervals de nuvolositat variable. Hem de dir que demà el ponent serà predominant i les temperatures podrien arribar als 38 graus en una jornada on la nuvolositat anirà més amb les hores.
2: En aquest moment la temperatura a Ontinyent és de 18 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 16 i els 20. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 10 a Montavernera i 9 a Albaida.
4: Todo es ser la primera en becas. Todo es ser la primera en dobles grados. Todo es ser la primera en internacionalización de estudiantes. Desde hace más de 50 años hacemos todo para que nuestros estudiantes lleguen donde otros no llegan.
5: Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
6: Para viajar al multiverso, lo más inteligente es ir en nave interestelar.
7: Ya bueno, pero es que yo quiero ir a Valencia.
6: Vaya, entonces Wigo.
8: Vete al multiverso en nave interestelar. Vete a cualquiera de nuestros 15 destinos desde 9 euros en Wigo. Consulta condiciones y tarifas en wigo.com. Wigo, vete de listo.
9: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
2: Blanca passarà a la història per ser la primera bebè nascuda al nou Hospital General d'Ontinyent. La xiqueta va néixer dissabte, a les 10 de la nit, poques hores després de l'obertura de les noves urgències generals de maternitat i pediatria a les instal·lacions del sector Casabalones. La menuda i els seus pares, Irene i Jordi, es troben en perfecte estat i han rebut la felicitació de l'equip sanitari que els ha atès en este moment tan especial. D'esta manera, la família s'ha convertit en la primera a estrenar les noves instal·lacions de maternitat del centre hospitalari. El nou Hospital General d'Ontinyent funciona ja des d'avui al 100% després de completar-se el trasllat dels pacients ingressats a l'antic edifici. La infraestructura ha suposat una inversió de prop de 73 milions d'euros i incorpora millores com dos quiròfans més, el doble de paritoris, més punts d'urgències i un increment de les consultes externes. Escolten a l'alcalde, a Jorge Rodríguez.
10: En tota aquesta àrea d'influència, Ontinyent va poder jugar també un paper crucial que farà que els pacients de la nostra comarca o de comarques veïnes puguen estar més a prop de sa casa en moments en els que pues una persona està de i per tant també la qualitat de vida depèn d'aquesta proximitat, de la qualitat, de l'amabilitat i també en este cas pues, de l'amabilitat de l'espai, que jo crec que és un autèntic luxe.
2: De la sanitat a l'educació. La tensió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats continua augmentant. Els representants d'Estep, UGT i Comissions Obreres, que s'havien tancat este diumenge a la Conselleria, van abandonar finalment l'edifici passada la mitjanit després de rebre un requeriment que advertia de possibles conseqüències disciplinàries i penals. Els sindicats consideren insuficient la proposta d'increment salarial plantejada per Educació i han anunciat que no acudiran a la mesa sectorial convocada per avui. Un conflicte que també està tenint repercussió a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida.
11: Vale, és molt important que les tingueu clares perquè això sí va per a l'examen.
2: Un recull de les mobilitzacions, però la notícia es troba en el ple municipal d'Ontinyent celebrat el passat dijous, on es va aprovar per unanimitat penjar una pancarta de suport a les mobilitzacions del professorat en defensa de l'escola pública, a proposta de l'assemblea docent. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, va demanar una resposta unitària de tots els grups municipals i va traslladar el suport del consistori als docents. També de l'àmbit polític afegim a la llista que encapçala l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, un nou alcalde l'alcalde popular que ha mostrat el seu recolzament públic a aquestes reivindicacions. El primer edil de Montaverner, Jorge Boluda, junt amb la regidora d'Educació, s'ha reunit amb l'equip directiu del Col·legi Doctor Esplugues per escoltar de primera mà les seues reivindicacions i necessitats. Segons han explicat des del consistori, la trobada ha sigut molt positiva i constructiva i ha servit per traslladar el suport de l'Ajuntament a tota la comunitat educativa. A més, el centre ha expressat que se sent recolzat pel consistori en les seues demandes. Precisament, avui l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida ha fet una crida a secundar la vaga. La convocatòria inclou piquets silenciosos amb les mans pintades de blanc a primera hora als instituts i posteriorment als centres de primària. Després està previst un desplaçament en vehicles particulars fins a la Conselleria d'Educació. Ja de vesprada, a les 6, tindrà lloc una assemblea comarcal al Col·legi Martínez Valls d'Ontinyent per analitzar la situació i coordinar les pròximes mobilitzacions. Ara bé, si parlem de l'àmbit educatiu, cal centrar-nos, com no, en les proves d'accés a la universitat, les PAU.
12: Estic nerviosa, bueno, estem tots molt nerviosos perquè al final queden res ja 4 o 5 dies i és veritat que sents pressió perquè al final estàs jugant en uns exàmens el teu futur i al final són les proves a l'accés a la universitat i tot depèn del que facis ara en aquest examen.
13: Pues amb molta pressió perquè és el que ha dit la meva companya que al final aquestes proves defineixen el nostre futur, però gràcies a aquesta sala pues, pots estar en els teus companys que estan en la mateixa situació i te desestresses i això...
2: Escoltaven a Sofia Pomar i Carla Mustre, estudiants de segon de batxillerat que estan preparant aquestes proves al fill de Sant Rafel. La convocatòria ordinària de l'ESPAU comença demà a la Comunitat Valenciana i també tindrà presència destacada a la Vall d'Albaida, on un total de 416 estudiants es presenten al campus d'Ontinyent de la universitat. Aquests alumnes arriben des de diferents municipis de la comarca, com Ontinyent, Bocairent, Lolleria, Castelló de Rugat i Albaida, i fins i tot de localitats més allunyades com Castelló de la Ribera, des d'on alguns estudiants han de desplaçar-se per la distància fins a la seu universitària. I pel que fa a la logística, no es preocupen. Tant les proves d'accés a la universitat com els exàmens de grau de la universitat estan garantits tant a la UNED com al campus. Escolten el regidor a Ferran Gandia.
14: En aquest moment hi ha diferents parts del campus que estan en obres i ens han demanat recursos per a poder vindre precisament a altres aules que estan així, en aquest edifici, i bueno, n'hi haurà que traslladar algunes coses, que ahir l'Ajuntament tirarà una mà per a que els exàmens, alguns exàmens, no de la PAU, sinó de graus, que estan també examinant-se, puguen vindre així, és a dir, posar totes les facilitats possibles.
2: I en un minut fent comarca, 7:27.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
15: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
4: Todo es debate y análisis. Todo es ser únicos en el panorama universitario. Todo es entendernos a nosotros a través de la historia. Todo es ideas en contexto. En el grado en Historia y Pensamiento hacemos todo para que llegues donde no llegan todos. Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
2: Comencem per un recordatori. La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana ha establit la prohibició de la crema de residus vegetals agraris des d'avui fins al 15 d'octubre en tota la Comunitat Valenciana. En un dia on coneixem que l'Ajuntament del Palomar vol reconvertir l'antiga escoleta infantil municipal en un nou espai social obert al poble, finançat amb el Pla Obert d'Inversions de la Diputació. Escoltem a l'alcalde, a Jordi Vila.
16: En el 2008 ens van fer les escoles noves, pues les escoles velles han fet un auditori, han fet sales de gimnàs, gent pues, falla diàriament, i llavors això és la finalitat dels pobles, de dir, tindre-los viu, que és ficar els edificis per a la gent i per veïns i veïnes, i això cada un que es gasta ahí, perquè per això al final hi ha molta activitat i la gent ho agraeix.
2: També contar-los que l'Olleria està desenvolupant el taller d'ocupació L'Olleria Treballa 2025-2026, amb el qual 20 persones del municipi es formen mentre realitzen pràctiques en diferents espais del poble. I recordar-los que avui l'Ajuntament de Montitxelvo inicia les obres de canvi de subministrament d'aigua potable a l'Avinguda Constitució entre els números 18 i 50. Durant l'execució dels treballs es poden produir molèsties puntuals al veïnat. Les actuacions es duran a terme amb la màxima rapidesa possible per tal de reduir al mínim les afectacions. I de l'àmbit esportiu, avui comença el torneig internacional de tenis femení del circuit ITF al club de tenis Helios d'Ontinyent. El Deportiu Ontinyent femení ha acabat invicte la Lliga i el Tous va guanyar 1-0 a Castelló de les Gerres en el partit d'anada de promoció d'ascens. Que tinguin una molt bona jornada.
0: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
17: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
0: Así sonaba esta noche la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, donde grupos de profesores se han encerrado en el inicio de la cuarta semana de huelga y de protestas en defensa de la educación pública. Se va a cumplir un mes de sus movilizaciones, por las que miles de alumnos siguen sin tener clase hasta que avancen unas negociaciones con la Conselleria que en este momento están estancadas.
18: Hoy empieza pues la cuarta semana de huelga en la Comunitat Valenciana, con los profesores pidiendo mejoras en los centros obsoletos o que bajen las ratios de alumnos, que mejoren también sus condiciones laborales. En una de las protestas, con una profesora que iba andando por la calle sin tener ninguna actitud violenta, ni mucho menos, se le acercó por detrás un agente de la Policía Nacional que, por detrás y de golpe, la empuja y la tira al suelo. Compañeros que protestaban con ella gritaron esto: vergoña, vergüenza. La delegada del gobierno ha asegurado que investigarán esta agresión.
0: Hoy se va a hablar mucho de educación porque esta es la semana de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, lo que antes se llamaba selectividad. Se celebra esta semana en la mayoría de las comunidades, salvo en Cataluña y en Castilla-La Mancha, que lo han dejado para la semana que viene. Los exámenes serán desde el martes hasta el jueves, pero en Madrid empiezan ya este mismo lunes. Laura Gutiérrez.
19: Si arranca Madrid, mañana se sumarán el resto de comunidades, Castilla-La Mancha y Cataluña, la semana que viene, el día 8 y el 9, respectivamente.
20: Pues la verdad es que al principio no lo había notado tanto, pero estos últimos días ya más agobiada, notamos la presión.
19: Cerca de 300.000 estudiantes llegan a una PAU más asentada, con menos cambios que la convocatoria de 2025, pero donde aumentará de nuevo la competencialidad de las preguntas.
20: Yo he estado mucho tiempo con biología, pero no creo para nada que sea lo que mejor llevo. Yo creo que química, que me lo he estado preparando mucho.
21: Yo probablemente física, que es lo que mejor me ha ido durante el curso. Tampoco lo he dedicado especialmente mucho tiempo ahora, pero yo creo que es lo que mejor, así, la teoría mejor entiendo.
19: Se utilizarán también nuevos criterios de corrección. Las faltas de ortografía no se tendrán en cuenta en las asignaturas técnicas, mientras que en lengua castellana o en las lenguas cooficiales podrán restar hasta 2 puntos. Además, la presentación, la ortografía y la coherencia contarán al menos un 10% de la nota.
0: Es lunes, es 1 de junio. Y estas son las noticias de la mañana.
18: El ultra Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta de las presidenciales en Colombia con el 44% de los votos frente al 41% del candidato de izquierdas. El presidente Gustavo Petro no reconoce de momento los resultados y apunta a una posible manipulación del censo. De la Espriella le advierte al presidente colombiano de que defenderá la democracia por la razón o por la fuerza.
22: Pedro Sánchez reitera que el gobierno agotará la legislatura frente a los movimientos, dice, de una oposición marrullera. Emiliano García Page se desvincula de quienes denuncian maniobras contra el Ejecutivo y el PP apela a los socios para que le retiren su apoyo.
18: Noche tranquila, las celebraciones de la victoria del PSG en la Champions después de los altercados del sábado que terminaron con un muerto, más de 200 heridos y casi 800 detenidos. Las autoridades tuvieron que desplegar 22.000 agentes entre 70 ciudades de Francia donde se produjeron altercados.
22: Y hoy termina en España la reducción del IVA a la luz y el gas aprobada por el gobierno para contener los efectos de la guerra en Irán. El impuesto vuelve a ser del 21% sin que el Ejecutivo aclare qué medidas va a mantener cuando acabe junio.
0: Pues de electricidad y de energía vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de economía. Casi la mitad de toda la energía que se consume en España sigue siendo petróleo o derivados de petróleo. El peso de las renovables está creciendo, pero aún siguen lejos de ser la primera fuente de energía. Jordi Fàbrega, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estamos hablando del total de la energía, tanto de la que se usa para generar electricidad como de la que gastamos en las viviendas para cocinar, para la calefacción, en la industria o en el transporte. Las renovables están creciendo y más van a crecer con el objetivo de que sean ya en 2030 la primera fuente energética en España.
0: Enseguida lo ampliamos.
24: Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas acumulas puntos y esos puntos se convierten cuando tú quieras en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles, alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN y a medida que los acumules subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
5: Eso.
6: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular. Desde el primer momento.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
8: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, vi playa.
25: ¿Estás con el rumrum por si el perro hace saltar la alarma?
26: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da super tranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
17: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
0: A las 7:36 de la mañana, las 6:36 en Canarias, abrimos como todos los días nuestro tiempo de economía con esta pregunta. ¿Cómo va a ser la energía que consumamos dentro de 5 años? Porque esta es una de las preguntas que lanzamos esta semana en la SER y una de las respuestas, Jordi, es que va a ser una energía con mayor peso de las renovables y del hidrógeno.
23: Sí, decíamos hace 2 minutos que casi la mitad del consumo total de energía en España sigue siendo petróleo o algún combustible que se produce a partir del petróleo, y la idea es que en 2030 el sistema energético pivote más sobre las renovables. ¿Cómo viviremos entonces y cómo será el sistema energético en 5 o 10 años? Es una de las cuestiones que trataremos esta semana en Seremos, un proyecto que lanza la SER para reflexionar sobre el futuro y que cristalizará el jueves en un evento donde hablaremos, entre otras cosas, de energía y de cómo conseguir este cambio, cómo pasar de que las renovables, que tienen ahora el 25% del consumo total de energía en España, lleguen a asumir hasta el 48%. Este es el objetivo que se marca el Plan de Energía y Clima del Gobierno para

0: por hoy. Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
3: Què tal? Molt bon dia a tots i vint. Benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Sí, a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, iniciant setmana en este dilluns i iniciant també mes, l'1 de juny de 2026. Ja està així el mes de juny i ja estem nosaltres també així per a contar-vos tot el que hem preparat en les pròximes hores, sobretot ara, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, però després tindrem més coses així a Ràdio Ontinyent Cadena Ser i ara de seguida escoltareu. Però el primer, com sempre, és saludar a Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: A veure, perquè tu ja vas explicar el divendres que avui, 1 de juny, començava l'estiu meteorològic, no astronòmic, l'estiu meteorològic. És a dir, com continua el tema de l'horatge?
4: Continuem amb temps estable i poc nuvolós a la major part de la península Ibèrica. Demà dimarts, un front granitzarà la península d'oest a est, fent que baixin les temperatures, excepte la Mediterrània, que pugen i de forma acusada abans de que arribi el front a les acaballes del dimarts. De moment, la jornada d'avui, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, un dia que estarà molt poc nuvolós, amb molta luminositat, amb molta radiació solar, on les temperatures estaran a prop dels 34 graus. No arribarem als 35, que en una jornada on els vents fluixos, variables, seran els que predominen. Demà dimarts, les temperatures, no tenim avisos, però no descartem que arriben els avisos per altes temperatures. Podrien fins i tot superar els 38 graus, que és l'umbral d'avís per a l'interior de la província de València, l'interior sud de la província de València. Una jornada on tindrem molta calor, molta xafogor, una jornada molt lluminosa, molta radiació solar, les temperatures, com comentaven, seran molt altes. Hem de dir que baixaran molt ràpid durant la vesprada nit, debut a l'entrada de vents de gregal.
3: És que jo estava pensant només en que demà podíem superar els 38 graus. Carmen, mira, fins i tot Carmen Úbeda ha posat cara i ha dit, no pot ser. Carmen, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia. Sí, sí, anava a dir, t'ha dit 38 graus.
3: 38? És que és quan arriben els avisos.
5: 2 de juny.
3: Exacte.
5: Però demà, bueno, veurem què passa.
3: Bueno, veurem què passa. Gràcies, Lluís Francesc. Les temperatures a hores d'ara a la nostra comarca, quines són?
5: Ara estem entre 25 i 28. Bueno. Més fresquets a la zona d'Agullent i d'Atgeneta d'Albaida, també a Bocairent, a la zona de la Rambla de Mariola, de la Serra, i la màxima d'avui és 28 graus. Estan a Fontanars, a Montitxelvo i a Llutxent, a Ontinyent, 27.
3: Així, a Ràdio Ontinyent Cadena Ser estem molt fresquets.
5: No tenim queixa.
3: No tenim queixa.
2: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida.

0: comencem a fer la picaeta d'este primer de juny de 2026. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Tu també has posat cara, quan has escoltat el 38 graus.
2: Com per a no? 38 graus.
0: Esteban posa cara com de resignació.
2: No? Inicis de juny, no vull que esperar-me en juliol i agost, Quan arriben els dies canyeros. Anem a passar-ho malament.
0: No.
2: Bueno,
0: no vull pensar.
2: Aigua, gelaets...
0: Molta aigua, efectivament. I aquí hidratar-se.
1: I ja estan... Estes nits ja...
0: Sí.
1: Estan sent caloroses,
0: Este cap de setmana ja ha sigut un desastre. Comentàvem abans en la redacció, Tomàs i jo, que ja este dissabte
3: i diumenge... Jo ja estic patint calor per les nits.
0: Sí, ha sigut terrible.
1: Jo a nit ja vaig arrencar
0: el
1: ventilador. Sí.
0: Ja s'ha acabat l'oferta de Pico Chimo.
1: Sí.
0: Tenim que parlar ni una altra vegada que passa una altra oferta.
3: Posa-la. Ho haurem de dir a Chimo.
0: Bon, anem a la picaeta, anem a contar que hem preparat els diferents programes, menys a Ser Deportivos, que avui ja no té edició, però tranquil·litat.
3: Cuidao.
0: Tranquil·litat,
3: perquè algo despot hi haurà.
0: Exacte. Carmen, què tenim a l'hoy por hoy?
3: Doncs mira, començarem parlant, com no podia ser d'altra forma, de l'última hora de la vaga educativa, perquè hi ha tensió, continua la tensió, millor dit, entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, després de que representants de l'STEP, d'UGT i de Comissions Obreres abandonaren la passada nit la Conselleria. S'havien tancat per a posar un poc de pressió en aquestes negociacions. Així que esperarem a que siga Tomàs Marín qui ens conte l'última hora i com està tot el tema de la vaga educativa.
0: Exacte.
3: Que no pinta molt bé.
0: No té molt bona pinta. Pareixia que estava a prop un preacord, més que un acord. Uh-huh. Però tot ha esclatat este cap de setmana d'una manera molt lletja, també tinc que dir-ho.
3: Sí.
0: Així que ara escoltarem a Tomàs, que té que contar-nos d'esta última hora de l'actualització de la informació sobre la vaga indefinida dels docents de la pública, que, per cert, vam dir l'altre dia que els docents de la concertada també estaven preparant una vaga. Ja tenim clar que faran 3 dies d'este mes de juny, una parada d'una hora, en 3 dies concretament, una parada d'una hora des dels col·legis, els que vulguin fer-ho. I això és la vaga que farà els docents de la concertada, perquè també volen protestar per les seues condicions, que les seues raons estan ahí damunt de la taula. Què més tenim?
3: D'educació passarem a sanitat, perquè este matí tant Esteban com jo ens hem traslladat a les portes del nou Hospital General d'Ontinyent, que ja està funcionant al 100%, portem dient-ho des de la setmana passada i també tot el cap de setmana. Ja s'ha culminat al 100% el trasllat dels pacients, així que puc conèixer de primera mà les impressions de veïns i veïnes de la comarca que anaven arribant este matí i anaven entrant llixint per aquestes portes i per aquestes noves instal·lacions. Podrem escoltar a més també les declaracions del director de l'hospital, d'Àngel Torregrosa, que aquí li donem les gràcies perquè ha pogut traure uns minutets per a poder contar-nos com està anant este primer dia. I anem a recordar també un moment molt bonic, el naixement de Blanca, la primera bebè que ha vingut al món en este nou hospital. Podrem escoltar el testimoni del seu pare, de Jordi, perquè per casualitat ha eixit per les portes i l'hem atracat.
0: La vida és així.
3: Ens ha atès de manera molt simpàtica, la veritat que des d'ací li ho agraïm. Li hem donat l'enhorabona i li la tornem a donar. I tenim intenció també de parlar amb Elena, amb la mare de Blanca, això sí, per telèfon, perquè encara estan a l'hospital. Així que...
0: Nosaltres no volíem molestar.
3: Exactament, no volíem.
0: La nostra intenció era contar la notícia, poder parlar amb ells. I de vegades el que té la ràdio són aquestes coses, no? I és de veres que té aquestes coses. Tu te planteges fer una cosa, vas amb la idea de fer una altra, perquè no pots fer el que vols fer, i apareix la sort o el que siga, però estàs en el lloc adequat i en el moment oportú.
3: El destí ha volgut que es retrobarem amb el pare de la xiqueta.
0: I ha aparegut, i gràcies a la memòria fotogràfica d'Esteban Arroyo.
3: Sí, exactament, perquè l'ha reconegut.
0: De xerrar en ell uns minutets, que després escoltareu un reportatge, i a veure si tenim sort i parlem també amb la mare de la criatura.
3: Més cosetes al món de l'esport, això sí, per això Tomàs Marín està tan content, perquè se li acaba Ser Deportivos, però anem a deixar-li una seccioneta en l'hoy por hoy per a que pugui continuar parlant dels esports. Vindrà al nostre estudi José Vila, l'ontinyentí que ha aconseguit un gran èxit internacional, de nou, proclamant-se campió d'Europa OCR en la categoria sènior, així que després podreu escoltar ixa xerraeta. Tomàs, estaràs, no?
0: Clar que clar, sí, estarà. Clar que sí. I en aquest moment ja contarem, Tomàs, ara no, quin dia estaràs tu fent així una secció a l'Hoy por Hoy,
3: okay,
0: parlant d'esports, eh? Ara encara no.
2: Fengoleta.
3: Encara no.
0: I com acabem?
3: I com és dilluns, toca intel·ligència artificial per a tots els públics, en Clara Soler i la playlist musical de Jesús Insa.
0: Perfecte, gràcies Carmen Úbeda, Tomàs Marín, hora 14, què tenim avui?
2: Bueno, Blanca Vaga Pau. Vaig a dir-ho, així de clara. Ja sigui, sí. Crec que va ser la tònica d'estos dies, la veritat. Crec que tots i totes se m'està pensant al llarg d'este cap de setmana doncs com estaria funcionant el nou hospital d'Ontinyent, com estarien entrant aquestes noves àrees, aquestes funcions, aquestes delegacions des d'un centre sanitari, doncs ho repassarem a més d'aquest primer naixement que ens alegra moltíssim, la veritat. Com no, de la vaga passarem a l'ESPAU, perquè de l'àmbit educatiu cal destacar això, que demà comencen aquestes proves en el campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Són més de 400 els alumnes que se van a presentar i van a dur a terme aquestes proves a aquest centre educatiu. Ja serem molt pendents d'aquesta actualitat i jo us posarem en context de com estan les coses i sobretot de la logística que tenim darrere d'una prova com aquesta, que reuneix tanta gent i de tants llocs diferents. Ja no sols de la nostra comarca, perquè una de les coses que anem a tractar, i això és prou sorprenent, el més segur és que demà preguntem per allí com estan les coses, i és que un dels municipis que estarà present dins de tots aquests centres educatius que han estat convocats al campus d'Ontinyent és Castelló de la Ribera. Castelló, la Ribera Alta, Vilanova Castelló, com vulguin dir-ho, però aquest municipi de la Vall d'Albaida que estigui així ens estranya moltíssim. Preguntarem, sí, no sabem si és per que el centre agafa així, no havia passat mai, això sí que és de veres, però no sé, és una cosa sorprenent i sincerament pot arribar a ser doncs un mal de cap més per als pobres estudiants que a hores d'ara estaran patint, bueno, moltíssim. Que els desitgem la major de les sorts
0: i tant.
2: Que aprofiten molt este dia, per favor, aprofiteu-lo. Bueno, per altra banda, a nivell comarcal, que recordarà a tots els nostres oients que des d'avui fins al 15 d'octubre de 2026 estan prohibides les cremes agrícoles a tota la comunitat valenciana. Per favor, no la liem, així de clar ho dic, no la liem, perquè ja arriba la calor, ja estem superant els 30 graus de temperatura i sabem massa bé que un esglai pot arribar en qualsevol moment, i més d'un d'aquestos hem tingut al llarg de la setmana passada.
0: Sí.
2: Per favor, que no passi res. Molta cura amb el medi ambient i molta cura sobretot amb els incendis forestals. Siguem respectuosos, per favor. També ens centrarem a nivell comarcal en altres qüestions, parlarem sobretot del que són diferents claus que ens interessen, com per exemple l'Ajuntament de la Pobla del Duc, que ha reclamat a la Generalitat Valenciana ajuda per a poder dur a terme ja i que se posi en ple funcionament tant la residència com el centre de dia, i altres qüestions també a nivell comarcal que tractarem a les 2 i 17.
0: Fantàstic. Avui tenim hora 25 i això ja ha acabat.
2: Ah, això també.
0: Això també ha acabat. Això és deportiu, és hora 25.
2: Res.
0: Sí, estava ahir Tomàs ahí que no es trobava.
2: No sabia què fer.
0: Estava a la ràdio i dic, Miguel, què faig ara?
2: No sabia què fer, no. Sí, tenia coletes que fer. Sempre n'hi ha coses. I en esta faena sempre.
0: Gràcies, Tomàs. Gràcies. La ventana, Esteban.
4: Doncs precisament a les 7 i 20 de la vesprada anem a parlar amb l'alcalde de la Pobla del Duc, amb Vicenç Gomar, per el que deia Tomàs, perquè l'Ajuntament de la Pobla del Duc ha aprovat en sessió plenària una moció institucional, és a dir, de tots els grups polítics, per reclamar a la Generalitat Valenciana l'execució urgent de la futura residència i centre de dia per a persones majors. Una infraestructura considerada estratègica, uh-huh, tant per al municipi com per al conjunt de tota la comarca de la Vall d'Albaida. Parlarem amb ell doncs, en quina situació es troba i què és el que passa ahí, que no va avant.
0: Uh-huh. Perfecte. Estarem molt pendents. 7 i 20, com sempre, a la ventana, amb Esteban Arroyo, si arreu d'un tinyent en cadena ser. Doncs ja ho tenim. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Gràcies, Esteban. Tomàs, gràcies. No te'n vagis molt lluny, que no res, actualicem informació de la vaga. Carmen?
3: Se m'ha oblidat dir una coseta.
0: Per favor.
3: I és que a través de les nostres xarxes socials podran veure imatges de en un reel, tant de les proves Pau, que vam estar parlant,
0: sí,
3: amb alumnes, vau poder escoltar el reportatge l'altre dia,
0: sí,
3: per conèixer també com estan vivint estos dies previs i també sobre el nou hospital.
0: Ahí està, si és que no parem, si és que si no parem. Gràcies, Carmen. Gràcies,
2: gràcies,
0: Esteban. Tomàs, no te marxes, vinga.
2: Vale.
5: Ràdio Ontinyent, cadena SER.
6: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
7: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
8: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
9: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
10: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.continent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web continentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.continent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ayuntamiento de Ontinyent.
11: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12 del migdia, 35 minuts. Continuem en directe a l'Oi Poro Juntinyent Vall del Baida en este 1 de juny de 2026. Com hem avançat fa uns minuts, volem saber quina és l'última hora i volem actualitzar, com diuen en carrusel, minut i resultado d'eixa vaga indefinida del professorat, dels docents de l'educació pública a la nostra comunitat. I tota la informació la té Tomàs Marín quan vulguis, Tomàs.
1: Dos quarts de setmana ja d'eixa vaga indefinida del professorat valencià, sense avanços en eixa negociació entre els sindicats majoritaris i la Conselleria d'Educació. Bueno, la reunió extraordinària celebrada ahir, que esmentava abans Carmen, entre les dues parts, va acabar sense acord després de poc més d'una hora, amb les posicions encara molt allunyades. Els sindicats STEP, UGT i Comissions Obreres continuen reclamant una nova proposta salarial i consideren insuficient l'oferta de la Conselleria, que planteja un increment de 200 euros bruts mensuals de manera progressiva fins a l'any 2028. Per la seva banda, la Conselleria d'Educació, Carmen Ortí, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha donat per tancada la negociació sobre les retribucions i ha emplaçat els representants sindicals a continuar treballant esta setmana en diferents meses sectorials sobre qüestions com les plantilles, les ràtios o la inclusió educativa. L'atenció també va marcar la jornada d'ahir perquè sis representants sindicals, tant de STEP, UGT i Comissions Obreres, van decidir quedar-se a l'interior de la conselleria després de la ruptura de les negociacions, encara que finalment van abandonar les instal·lacions passada la mitjanit després d'un requeriment formal. A l'exterior, desenes de docents es van concentrar per donar el suport i reclamar una eixida al conflicte. Precisament, un dels moments més comentats de la jornada d'ahir, de segur que han vist el vídeo a les xarxes socials, és aquesta difusió del mateix en què es veu un agent de la Policia Nacional espentant una manifestant durant la concentració celebrada a les portes de la Conselleria a València. Arran d'estos fets, la Policia Nacional ha iniciat el procediment per a obrir un expedient disciplinari a l'agent implicat, mentre que la dona afectada ja ha presentat una denúncia. Este matí, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s'ha reunit amb els sindicats convocants de la vaga i totes les parts han coincidit en la necessitat de mantenir el caràcter pacífic de les mobilitzacions i evitar nous incidents. Mentrestant, la primera mesa sectorial convocada per avui no s'ha pogut celebrar per falta de quòrum, és a dir, que després que STEP, UGT i Comissions Obreres no hi assistiren, mantenint així eixa pressió sobre la conselleria. Així estan les coses a nivell autonòmic i això és l'última hora, i ja en clau comarcal contar-los un poquet com estan les coses respecte a la setmana passada que es va deixar i tot el que tenim a partir d'esta quarta setmana de vaga. Bueno, dijous passat, com bé recordaran, el ple d'Ontinyent va aprovar per unanimitat penjar una pancarta de suport a les mobilitzacions del professorat en defensa de l'escola pública a proposta de l'Assemblea Docents de la Vall d'Albaida. També des de l'àmbit municipal i polític estan arribant mostres de suport perquè a Montaverner l'Ajuntament, que està governat pel Partit Popular, recorden, també s'ha posicionat al costat de la comunitat educativa. L'alcalde Jorge Boluda, acompanyat per la regidora d'Educació, es van reunir el passat dijous amb l'equip directiu del Col·legi Doctor Esplugues de Montaverner per conèixer de primera mà aquestes reivindicacions i necessitats. Segons ha destacat el consistori, la trobada ha servit per traslladar el suport municipal al centre i a tota la comunitat educativa. I ja per tancar, te conto un poquet com està l'agenda al llarg d'aquesta jornada respecte a mobilitzacions, perquè avui és un dia, sobretot, d'organització d'aquesta quarta setmana. Bueno, l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida, a més d'emetre un comunicat donant el suport a aquesta persona afectada per tot el que va passar, aquest incident amb la Policia Nacional i continuar reivindicant les seues propostes, ha realitzat avui piquets silenciosos amb les mans pintades de blanc als centres educatius i ha realitzat un desplaçament a València per participar en aquestes protestes que s'han dut al llarg del matí a la conselleria. Bueno, esta vesprada es durà a terme, com cada dilluns, una assemblea. En aquest cas es realitzarà al Col·legi Martínez Valls d'Ontinyent per analitzar com estan les coses a hores d'ara, la situació actual, i també coordinar les pròximes mobilitzacions, és a dir, fer aquest calendari de tota aquesta quarta setmana de vaga de la xarxa del professorat públic valencià en este inici del sisè mes de l'any, de juny.
0: És que estem parlant de molts dies.
1: Són molts dies, ja.
0: Si en la segona setmana ja estaven dient... Bueno, ja són molts dies... Llarg. I s'està fent llarg i tal, és que comencem la quarta, eh?
1: I el context continua sense afavorir.
0: No, exacte.
1: El context suma molt a tot el que està passant darrere, tot el que està passant en aquests meses de negociació, i crec que cal reiterar això, que tot continua sent pacífic i que, per descomptat, arriben a acords el més pront possible.
0: Sí, perquè dona molta pena veure imatges com la que van voler ahir, i això no ens agrada gens. A qualsevol ciutadà, jo crec, a qualsevol. Jo crec que no agrada gens. Per cert, que hem comentat també a la Picaeta que la concertada també està demanant reunions i negociacions amb la Conselleria d'Educació i pareix ser que tots els sindicats d'este model d'ensenyament han convocat aturades parcials els dies 3, 10 i 17 de juny. En franges d'una hora, tant de matí com de vesprada. Pot ser de matí o de vesprada. És una decisió que esperen que servisca com a mesura de pressió davant la Conselleria d'Educació que, després d'haver denunciat durant les últimes setmanes l'incompliment del calendari, també l'incompliment del calendari de negociació acordat el passat desembre. 3, 10 i 17 de juny, la concertada, en franges d'una hora, tant de matí com de vesprada, farà aturades. Volem què és el que passa i com continua tot això de l'educació, que s'està posant molt lleig, com diu Tomàs. Moltes gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Després parlem d'una cosa més agradable, d'un campió d'Europa.
1: Millor, millor.
0: Gràcies, amic. Adéu.

Otra de les notícies que durant tot el cap de setmana hem estat molt pendents ací a Ràdio Ontinyent Cadena Ser és de l'apertura oficial del nou hospital d'Ontinyent, que en principi el dissabte ja començava a partir de les 8 del matí. I avui, 1 de juny, el primer dia del mes, el primer dia de la setmana i el primer dia oficialment que l'hospital ja està al 100% del funcionament, hem volgut apropar-nos a aquest hospital. I han anat Carmen Úbeda i Esteban Arroyo i han parlat amb molta gent que estava entrant, ixint i alguna que altra sorpreseta. Això, que aneu a escoltar, és el resultat de la nostra visita a l'hospital d'Ontinyent, al nou hospital d'Ontinyent.

0: de blanc.
1: Com li diuen a vostè?
2: Carmen.
1: Carmen. Son de Sidón Tinyent.
2: Vivemos aquí en Ontinyent.
1: Carmen, ¿qué le parece este nuevo hospital?
2: Bien, está bien. Hay veces que te dan consultante, otros después, pero bueno, todos tienen que pasar.
1: ¿Y a vosté con Lidwen?
3: Francisco Martínez Simón.
1: Y Francisco, ¿hay movimiento en el hospital? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve por dentro?
3: Se ve bien. Bien, hay bastante movimiento de personal.
1: ¿Y a diferencia del otro hospital o del hospital de Xàtiva, qué dirían?
2: Hombre, yo al hospital de Xàtiva he estado muchas veces, a mí me han atendido muy bien siempre y no tengo quejas de ninguno. Es lo que hay. Y ahora hasta aquí, lo mismo. Le vamos viendo ya de que lo abrieron y quejas no tengo. Que sí, que tardan mucho en darte la cita, sí que es verdad. Que tenía que ir a cosas más de prisa. Pero es lo que tenemos.
4: Feia falta este hospital, la veritat. I és gran. Lo que passa que estem veient que en el temps es quedarà xicotet també. Sobretot els aparcaments, perquè ara ja mos ha passat, jo dic, això al final es queda xicotet. Perquè fa falta coses aixina, però més grans, per desgràcia.
2: El que eren.
4: Tere, venim a que una revisió d'ella.
5: I van a fer-me plaques de genolls. La doctora va portar una meravella, això és de veres, perquè era per el braç, però com em feia mal els genolls, doncs em va dir que anava a fer-me plaques, i molt bé. I ahir també, mira, vaig aprofitar per dir-vos-ho. Ahir vaig vindre una germana meua a urgències.
6: I què tal?
5: I l'atenció molt bona. La veritat és que els metges i tot van ser de categoria. L'únic que vaig a presentar una queixa, perquè des de les 11 de la nit fins a les 4 del matí no ens van informar de res. Entonces, pues això no em va aparèixer bé. La veritat és que no em va aparèixer bé, perquè és que ni ens dies ni damunt venia per una taquicàrdia, entonces ni siquiera van ser per dir-nos, pues està bé o no, qualsevol coseta. Jo, els metges és una meravella, però la meva germana ho va dir, és que m'han tractat superbé. Però jo crec que algo d'informació, crec que devia de ser. Jo em sap mal fer-la, perquè no vull, l'acaben d'obrir i a lo millor és les comens. Però, no ho sé, perquè no li passi a altres persones, crec jo.
7: No? No acaben d'agafar-li el rol, perquè si ve de la fe, si ve de l'Hospital General, si ve de la mesa de capçalera, aleshores és tan complicat. Però bueno, sembla que fa falta una miqueta de rodatge, no? Però això és el hàndicap que estem trobant-se, no? A l'hora de plantejar el problema i fa falta una miqueta de rodatge. És el que trobo jo, la percepció que tinc és això. Una miqueta de rodatge fa falta. Però bueno, per això és el tot el que hem vist fins ara, el que hem trobat és això.
1: I què li sembla l'Hospital Nou, a banda d'això?
7: L'hospital jo crec que reunís bastant les necessitats d'Ontinyent i de la comarca. També cal una miqueta de rodatge i veure les necessitats i les peculiaritats que dona la ciutadania, no? Però jo crec que en principi dona per a donar abast a la ciutadania.
8: Bon dia. Vosaltres soc... Jo sóc Anna Molina i el meu home és José Quilis. Hem venut a fer-se un TAC i de moment, com és la novetat, pues, a veure com això va avant. Però de moment estem contents.
9: Ja havia estat aquí en consultes externes muchas, varias veces he estado, pero hoy es el primer día, pero nos han atendido muy bien. Claro, aún falta ponerse más al corriente todo, pero bien, muy bien. La gente muy amable, las explicaciones de la doctora muy bien, en fin, general muy bien.
10: Pues l'apertura va ser realment el dissabte. Van fer el trasllat de les persones que estaven ingressades en l'antic hospital per a poder obrir aquestes dependències. El personal estava ja escrit, havia personal allí per poder fer la transferència. En principi teníem unes hores per poder fer la transferència en tranquil·litat i va ser en més temps i no van tindre ninguna incidència. Sí que a lo llarg del dia pues, vam tindre altres incidències que han sigut molt benvingudes. El primer part, els primers ingressos, les primeres assistències i les persones que van estar ací pues, podran dir més.
11: Com va ser aquest primer part? Perquè s'esperava que s'obrien els paritoris avui, no?
10: No, El part sempre és una urgència. No dona temps a dir, esperes un momentiu, aguante que ara vindrem. El que és obrir avui és activitat ordinària. Però el que ha sigut urgent el dissabte, des de les 8 del matí ja vam tindre l'assistència. Entonces, si hi ha hagut confusió en entendre-ho, el dir-ho, però les 8 del matí ja estava la urgència oberta, disposar i actuant. I va estar així tot el dia. Val? Molt bé. Vam acabar a les 11:30, quan teníem previst d'acabar a la 1, 12:30. O sigui, 11:30.

0: Yo soy Jordi Martí y bueno, tengo el placer de estrenar el nuevo hospital de Ontinyent. Amb Blanca Martí Ferrero, Blanca Martí Sanz, i res, tot superbé, la xiqueta va néixer molt ràpid, Elena, la seva mare, Elena Sanz, està superbé també, i nada, simplement agrair-li a la gent, a tot l'equip de ginecòlogues, de matrones, d'enfermeres, perquè s'han portat super, super bé. Nosaltres, no en el parc, que també, però a part també en tot el procés per a plegar fins aquí. I, bueno, per a nosaltres va ser una sorpresa, que es ficarà de part del primer dia que va obrir l'hospital i, bueno, i va gestionar tot molt ràpid, però molt bé.
1: Tu sabies que els paritoris s'obrien avui, no estaven previstos?
0: Sabíem que s'obrien avui, sí, però com estàvem ja quasi en la setmana que tocava, al final ha nascut en 39 setmanes més un dia, pues això, vam intentar, o sigui, es vam informar de si passava o si tenien que anar-se'n a Xàtiva o a València o què tenien que fer. I ens van dir que no, que si era urgència és que ja podien vindre aquí, i això vam fer.
1: Pues van a obrir la porta del paritori.
0: Mos van obrir la porta, però ràpida de més.
1: Ho estrenen a la
0: banyera o...? Més, no es va donar temps, va ser molt ràpid. O sea, des de que van vindre a l'hospital fins que van néixer la xiqueta van passar 7 minuts. O sea, que va ser un part prou, o sea, va ser d'urgència. Però bueno, van molt bé, però molt bé de veres. O sea, les instal·lacions de l'hospital estan molt bé, tenen tot controlat. Nosaltres teníem algun temor també perquè quan obre una infraestructura nova, bueno, pues poden haver cosetes que no estiguen al puesto i demés. Nada, van ser tots, tenien tot al puesto, van actuar molt ràpid i de fet és lo que xerrem nosaltres, que a part és que va ser una urgència de veres, o sea, va ser molt ràpid. Entonces, des del primer moment, incluint a la gent de seguretat que estava fora, perquè va ser per la nit, això vam dir, van tardar res, 2 segons en vindre en una caïra, se la van emportar, vull dir, tot el món va actuar superràpid i superbé. O sea que...
1: Contamos com va ser la xiqueta, quanta pesa?
0: La xiqueta està molt bé, ha pesat 340, i nada, pues això, molt bé, està molt boniqueta, molt feta ja, i sa mare està molt bé també, està ja recuperant-se, i molt bé, tot molt bé, gràcies.
2: De la loteria que és nacer, de la loteria que és nacer.
3: Clar, Blanca no sabia que arribaria a un 30 de maig, un dissabte, el primer dia que les urgències començaven a utilitzar-se oficialment al nou hospital d'Ontinyent, i així està. I la nostra intenció era parlar ara mateix en directe amb la mare de la criatura, però crec que també el destí ha volgut que a aquestes hores del migdia estigui l'alcalde d'Ontinyent visitant la família i donant-li l'enhorabona per ser, bueno, la primera xiqueta que ha nascut en el nou hospital d'Ontinyent. Però els que han estat ahir a la porta de l'hospital gravant el que acabeu d'escoltar són els nostres companys Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. I amb Esteban volem xerrar uns minutets per a que ens conte les seues sensacions personals, ja no som només professionals, que podem escoltar-les, però també personals d'este primer dia, podem dir, oficial del nou hospital d'Ontinyent. Esteban, què tal? Molt bona vesprada de nou.
4: Hola de nou, Miguel. Doncs les sensacions són molt bones. A banda de el que preguntaves a la gent i et contestava, no? El vore-li la cara, sí. I després molta altra gent que ha anat passant, perquè com hem escoltat, no sols l'Hospital General d'Ontinyent, no sols acull gent d'Ontinyent, sinó de tota la comarca. Hem escoltat a gent de l'Olleria, hi havia gent de Atzeneta, hi havia gent de Bocairent, és a dir, per allí el ratet que hem estat nosaltres, que ha sigut poc, molta gent anava passant a consultes, a fer-se proves, i veies una cara de satisfacció, no? De poder estrenar aquestes noves instal·lacions, de que tot està anant bé aquests primers dies, aquestes primeres hores de funcionament del centre hospitalari.
3: Hi havia alguns comentaris, jo crec que que tots deien més o menys el mateix, també es tindria un poc de trellat, que, clar, són els primers dies i que tu entens que encara no estiga tot rodat, no?, i que no està... Però és normal. Sí. Dir, encara que l'hospital sí que estava funcionant en alguns... En alguns moments amb les... crec que són consultes externes, sí, endocrino, etc. Però ara ja està tot al 100%, d'urgències, tot al 100%, i clar, ja que esperar uns dies, unes setmanes, tal volta uns mesos, qui sap, per a que tot rode bé, no?
4: Els minuts que hem estat Carmen i jo allí, la veritat és que per la porta d'urgències, sí, no hi havia molt de moviment, eh?
3: Val.
4: No hi havia molt de moviment, si no n'hi ha urgències, doncs...
3: Millor.
4: Millor, eh?
3: Millor. No, no,
4: però,
3: volgam, eh?
4: Però en la porta, l'accés principal de l'hospital, sí que hi havia un anar i vindre,
3: sí, sí.
4: També l'autobús urbà de l'Ajuntament, l'autobús urbà de d'Ontinyent, també anava portant i enduent-se gent, que cal aprofitar aquest servei de bus, que és gratuït, sí, i una manera de també no agafar el cotxe perquè la línia de bus va per tota la ciutat i et porta i et replega de l'hospital.
3: I no s'aturar, com diu, ha dit una dona que m'ha escoltat, no s'aturar el tema del pàrquing, encara que, clar, la gent que ve de fora, de Bocairent, de la resta de la comarca, pues té que vindre en cotxe.
4: Sí.
3: És el que hi ha. Però si nosaltres, que estem ací al municipi, podem utilitzar el transport públic, millor que millor. Jo volia parlar amb tu de Jordi, del pare de la criatura,
4: sí,
3: que heu trobat ahir a la porta, que no estava preparat, perquè no. nosaltres volíem, he de dir-ho, volíem entrar a l'hospital, volíem entrar a gravar a la mare, al pare, etc., però no ha sigut possible. Però, estant allí, ha aparegut el pare. Què tal? Quina és la sensació? L'hem escoltat, i jo crec que en el to de veu ho dic tot, no? Però... Com és això?
4: Doncs molt content, no?, per poder... de que tot ha anat bé, com ella ha dit, des del primer moment que doncs, van anar, com les urgències estaven obertes des del dissabte a les 8 del matí,
3: sí,
4: doncs ells van anar a urgències i de seguida els van atendre i ha anat tot...
3: 7 minuts, tio.
4: 7 minuts.
3: 7
4: sí,
3: minuts,
4: sí,
3: de part, eh?
4: 7, sí. No va donar temps ni a que...
3: A res. 7 minuts de part.
4: Sí, sí, sí. Va parir ràpidament. Va ser tot molt, molt ràpid, no? I ha sigut molt, molt curiós perquè doncs ell ha eixit a prendre un poquet l'aire.
3: L'aire, sí, sí.
4: Pues, doncs, per la porta principal i m'he quedat mirant-lo i jo dic, este xic es pareix a...
3: Té cara de pare.
4: Sí. Es pareix al xic, al pare de la xiqueta,
3: sí,
4: de la
3: sí,
4: foto,
3: sí,
4: que doncs, ahir la conselleria va distribuir a través de les xarxes socials del Departament de Salut o de la conselleria, va distribuir aquesta foto dels pares amb Blanca, la criatura, i els metges, també està Àngel Torregrossa, i jo dic, este xic... I m'ha acostat i li he preguntat, eres Jordi, el pare de Blanca? Efectivament.
3: Es confirma la notícia.
4: Sí, i hem conversat amb ell.
3: Doncs la nostra intenció, ja ho hem contat fa uns minuts, era poder parlar ara en directe a través del telèfon amb la mare, però no ha pogut ser, perquè creiem que està coincidint ara la visita de l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, a eixe hospital. Però tenim en ment una... jo tinc en ment una cosa que ja convidarem, si no passa res, el temps ho permet, i ells volen, a la família, sí, als estudis de Ràdio Ontinyent, a que vinguin i que ens conten la seua història de com va ser i que tranquil·lament ja, després de que passen els dies i que ara tots els mitjans de comunicació estem ahí damunt i volem contar i volem tal... Bo, ja tenim una versió, la versió del pare, i d'ací uns dies, per què no?
4: Sí, amb tranquil·litat.
3: La mare i del pare...
4: Podem anar
3: amb la xiqueta,
4: si ells volen, anar a sa casa...
3: Li ho proposem, clar que sí. Esteban, moltíssimes gràcies, amic.
4: De res, a veure si
3: sí,
4: abans de que acabem el programa tenim aquesta sort i podem parlar amb la mare, encara que sigui uns minutets.
3: Ja veurem, a veure si tenim sort. Gràcies, Esteban.
4: De res.
3: Arribem a l'una del migdia, i això ara arriba la informació nacional internacional.

0: Cuanto más sabes, más te falta por saber.
1: Sí, ya sabía yo que no te lo tenía que haber dicho, tío.
0: Que no te hubiera gustado saber.
2: ¡Ya lo sabía!
3: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
0: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Saber en la SER.
3: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
4: De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
8: Acabàvem la primera hora d'este Hoy por hoy Ontinyent baila el baila parlant de les sensacions que havien tingut els nostres companys Esteban Arroyo i Carmen Úbeda en la seva visita a este primer dia oficial del nou hospital d'Ontinyent. I acabàvem parlant també de que la nostra intenció seria poder xerrar, encara que sigui un minutet, dos minutets, amb, jo crec que la protagonista del cap de setmana i de l'inici del funcionament de les noves instal·lacions de l'Hospital d'Ontinyent. Parlem de la mare de la criatura. La criatura, ja sabeu que és blanca, jo crec que és la més coneguda ara mateix a la nostra comarca. I la mare es diu Elena. Està molt cansada, però ha fet un huequet per a atendre els micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena SER, ara en directe a la 1:07. Elena, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
8: I enhorabona.
9: Moltes gràcies.
8: Ja cansat, no? Imagina que estaràs cansat ja de nosaltres, dels mitjans, que som uns pesats, que estem ahí tot el dia. Com et trobes? Com et trobes?
9: És comprensible, em trobe bé.
8: Sí.
9: Estic cansadeta, però em trobe bé. Sí, la veritat que molt bé. Ha anat un fenomenal i estic molt bé.
8: Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar en Jordi, el pare de la criatura, perquè l'hem trobat a les portes de l'hospital este matí i ell ens deia que estàveu com a banda de molt emocionats, perquè clar, és una molt bona notícia ser pare i que tot ha teixit bé, sinó un poquet abrumats, no?, de tot el que ha vingut. Clar, no pensàveu això, que seguiria la primera xiqueta.
9: Que va, ni pensar-ho. Vamos, sí que és de veres que pues el nostre redó sí que feia aixina la broma de dir, mare meva, encara si sereu els primers. Nosaltres, va, home, també tenia que ser molta coincidència per ser els primers. Pues mira, sí, ha sigut els primers. I damunt el meu home, que se gira un poc més reservat, diu, quan tinc aquí jo les fotos, i ara està ben ahí, vaig cansant-lo en els medis de comunicació, sí, però sí, bueno, ja està, són tràmites que has de passar i ja està.
8: Que bo. Ens han contat que van ser 7 minuts i ja està, va ser molt ràpid, no?
9: Molt ràpid, no mos va donar temps a assimilar res, des de que vaig començar les contraccions,
8: sí,
9: que van dir això, ja va ràpid i de repente vaig trencar aigües i se'n van vindre en seguida, vamos, i des de res, però és mal, gràcies a Déu, estàvem ahí en una caseta, ací dalt en el cementeri, i en un minut ja estàvem ací en l'hospital, i vamos, van reaccionar superbé des dels dos vigilants que mos van veure en el cotxe arribar, fins al celador, fins tota l'admissió, van pujar dalt, estava l'equip perfecte per a mi en aquests moments, i res, i m'han dit, anem a valorar-te i a veure lo que fem. I res, tan volem amb valor, em va dir ja que esto ve ja. I res, van ser 4 espentons i superbé. Menos mal que tenia l'apoyo del, sí, meu home, de les gines, de la gine, de la pediatra, de l'auxiliar.
8: Sí.
9: Va ser tot rodat, molt a pressa, que no mos va donar temps a assimilar lo que estava passant, però res, va ser tot superbé.
8: Que bé, és que clar, dona gust escoltar això, perquè després, bueno, escoltes altres parts que són més complicats i vosaltres va ser arribar i que arribarà Blanca. Clar, jo imagino que ja heu pensat que d'ací uns anys, no molts, li podreu dir, tu vas ser la primera bebè que va néixer ací?
9: Ostres, sí, ha fet història, que això també és important i es quedarà ahí per sempre, que la xiqueta ha fet història en Nontenya i en l'Hospital Nou. Uh-huh. I sempre quedarà un trosset d'ella.
8: Uh-huh. Tu et trobes bé, encara estàs cansat, però et trobes bé. Ella també, no? Imagina.
9: Sí, estem fenomenal les dos.
8: Val.
9: Jo la veritat que superbé, des de que en el moment de parir ja vaig baixar jo de la calle, del llit, sí. Tot superbé.
8: Que bé.
9: Superbé, estem molt bé.
8: Blanca, ha pesat quants? M'ha dit el teu home, 3 quilos, 3 quilos 200?
9: 3 quilos 340.
8: 300. Ah, pues, no està mal, eh?
9: No està mal, la xarnanga no. Anava a veure el pes.
8: No està mal, no està mal.
9: No doncs, està mal.
8: Doncs Blanca, moltíssimes gràcies. Perdó, Elena, jo t'he dit Blanca com a teua filla, saps? Elena, moltíssimes,
9: sí, tranquil, ja.
8: Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, que sabem que estàs molt cansat, que sabes que estàs molt abrumat. Quan tornareu a casa? Saps ja el dia? T'han dit alguna cosa o què?
9: Pues esperem que avui, perquè estem a espera de la gine i quan vinga la gine ja mos dirà si anem a casa o no. El pediatra mos ha dit que per ell sí, però falta ara esperar-se a la gine. I si la gine diu que sí, entre els dos es fiquen d'acord i ja se n'anem a casa. Que mos esperen altres dos xiquets en casa.
8: Ah, que teniu dos ja, no?
9: Sí, és la tercera.
8: Mare Déu. I com es diuen els altres dos? Com es diuen?
9: Martina, que té 6 anys, i Nico, que té 3.
8: Molt bé. Doncs pues Martina i Nico estaran dient, ostres, si Blanca ha sigut la primera a l'Hospital Nou, ja, i nosaltres què?
9: Sí, a mi, bueno, sí. La xiqueta també va coincidir que era en el Covid, i també va mitjar en el periòdic,
8: clar.
9: I tot, vamos, això, pues, ja té rastre, però bé, molt
8: Escolta,
9: bé.
8: Elena, no tindré un altre, no? O perquè si tindré un altre, i serà...
9: No, tanquem el xiringuito ja, perdona per tallar-te, però no n'hi ha opció a més.
8: No hi ha opció, queda claríssim. Moltíssimes gràcies, Elena. Enhorabona a tu, a Jordi, a Blanca, vale. A tota la família. Una abraçada molt forta.
9: Gràcies.
8: Adéu.
9: Que vagi bé. Adéu.
8: I això és la vida. I si passa, la ser tu conta. Mira, ja entra Tomàs Marín per ací. Per què? Perquè anem a fer esport un poc, sí.

0: I clar, avui és un dia estrany, ja ho hem dit al principi del programa, la picadeta és un dia estrany per a un dels components de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, perquè després de molts mesos contant l'esport de la nostra comarca, avui, que és 1 de juny de 2026, no hi ha Ser Deportivos. I clar, jo li vaig dir a Tomàs, Tomàs, tranquil, tranquil, que l'esport continuarà viu en esta casa. Continuarà viu no només a la web, continuarà viu també a l'Oi Por Oi Ontinyent Vall d'Albaida, i a mi em ve molt bé perquè m'agrada l'esport, però Tomàs sempre porta coses que jo a lo millor no tinc ni controlades, però ni mirades. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia de nou, amic. Ai, espera, ara.
1: Ara sí. Hola, hola de nou, Miguel.
0: Com estàs?
1: M'enxava del xiringuito, què vols que et diga?
0: Bueno...
1: M'enxava, però és que, a veure, ve mundial, ve tot, és el que hi ha, és el que hi ha. Però, bueno, que lo bonic és això, que anem a tindre esport durant tot l'estiu, i en quan tinc les vacances també, suposo, no?
0: Això, això ja...
1: Tinc que fer-ho, eh?
0: Això ja...
1: Si no, quan torne jo, bueno, que després no estarà, ja no m'ho veurem d'ací un mes, a veurem si encara vos tinc que pegar canya, xa, per
0: anem
1: no
0: ver esport. Anem a ocupar-nos d'esta setmana i de les pròximes setmanes, sí. Les que estan ja, sí, del mes de juny. I anem a avisar a tot el món que no serà els dilluns, però sí els divendres.
1: Exacte.
0: Quan arribes... I sa secció que estem buscant nom, també t'he dit, que no vull que siga Ser Deportivos, ni ser... No sé.
1: Ni ser o no ser.
0: Que no... Bueno, ser o no ser no estaria mal.
1: Sí.
0: Però serà una secció que farem els divendres, però avui podem dir que és la prèvia. Per
1: exacte.
0: Què? Perquè tenim una notícia que hi ha que contar i que la gent té que saber. Conta'ns.
1: Pues mira, jo, durant, sobretot les últimes setmanetes, bueno, quan arriba octubre, novembre, i sobretot aquestes últimes setmanetes que tenim Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida, sempre hi ha un protagonista que va apareguent per ahí, que va soltant les seues cosetes, va fent, va muntant els seus ladrillets en una casa que vamos, ja és gegant. De segur que el coneixeu, José Vila, ontinyentí, atleta de carreres OCR, és a dir, carreres d'obstacles. I, bueno, com a vegades venim a fer la prèvia, este cap de setmana, bueno, des del dijous, si no recordo malament, fins a este diumenge, ha estat en Irún, en el País Basc, disputat el campionat d'Europa d'OCR, de carreres d'obstacles. Recomane que vagin al seu Instagram, Vila Gisbert, que ahí té vídeos de les seues proves, que és una autèntica botgeria. Bueno,
0: jo no,
1: tio...
0: no,
1: és una locura.
0: Jo no ho havia vist mai.
1: Barbaritats.
0: I Tomàs este matí m'ho va ensenyar i dic, això què és?
1: Això què és? El primer dia que m'ho van ensenyar em vaig quedar loco. Això no té ningú tipus de sentit, la veritat. Bueno, pues el tio ha quedat primer campió d'Europa d'OCR Cent en categoria sènior, és a dir, de 20 a 40 anys, i a més en la categoria per equips ha quedat en la posició número 9, en una categoria de relleu. I bueno, tenim la gran sort de que hagi tingut 10 minutes per a, bueno, que tinga 10 minutes per a parlar amb nosaltres i que es conti un poquet de sensacions després d'haver estat des de cap de setmana en Irún i haver sigut de nou campió d'Europa. José, què tal? Com estàs?
2: Molt bon dia, Tomàs.
0: Hola, José.
2: Gràcies per tindre'm així en la cadena Ser un dia més.
0: Apropa't al micro i així no se t'escoltarà millor. Que José, primer enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Que, escolta, això d'on és, tio? Ja sé que ho has explicat milió de vegades.
1: Però que
0: ho
1: torna a dir.
0: Però, per favor, d'on és això de l'OCR? Per què tu t'aficiones a l'OCR? Perquè, clar, això no és... No? És no, jo vull fer bàsquet. Saps? Com que ho tenim tot molt clar. Però com arriba la teua vida a l'OCR per arribar a ser campió d'Europa?
2: Pues mira, a la meva vida a l'OCR arriba justament així, a Ontinyent, a la nostra ciutat,
0: sí.
2: Perquè es va fer un esdeveniment deportiu d'OCR fa molts anys, el qual el gimnàs el que jo treballo, que és l'Amic Centre Esportiu, estava com a col·laborador. Entonces jo estic de monitor allí i van començar a col·laborar en aquesta organització i vaig dir, bueno, pues vaig a provar a veure esto que és, no? Perquè sempre em va atraure. Al final l'OCR ve un poc d'eixa pista americana, militar, carrers d'obstacles, no? Entonces va començar un poquet per eixa rama. I a partir d'ahí vaig provar, me va agradar, vaig veure que no se me donava del tot mal i a partir d'ahí, poquet a poquet, ha anat fent-se més gran.
0: No, mal no. Mal es confirma la notícia que mal no se dona, eh? Mal no se dona.
1: Bueno, per a que es fes una idea dels oients, conta'm un poquet el teu palmarès, a més d'este campionat d'Europa i de Perequís, perquè sabem que, vamos, que a nivell mundialístic has estat en el top a nivell europeu, a nivell nacional durant molts anys. Conta'm un poquet per a que es facin una idea.
2: Pues bueno, al principi jo comencé en este deport sobretot en distàncies un poquet més llargues i després he anat especialitzant-me. Al final els mèrits més grans que he tingut jo, però he sigut campió d'Europa en la distància de 3 quilòmetres, he sigut campió mundial per equips i després pues, ha sigut quart individual en el món també, o alguna quinta posició, però bueno, tinc diversos top 5 mundials i europeus.
0: I estem parlant de quina edat tens? Perdona que pregunte l'edat.
2: Tinc 28 anys, de l'any 97.
0: Molt bé.
2: Em queda poquet.
0: 51 no tinc jo, no he guanyat ni una medalla al col·le.
1: Dale, no va.
0: Ni una medalla al col·le. Mira com se viu el carro.
1: Que bo.
0: És que és una barbaritat, tio, que de veres, enhorabona. Però, a més, és que si parlem d'esta prova, d'esta última prova, del Campionat d'Europa, estem parlant, José... Què has passat? Que tu tenies una marca de 28 segons de fer el circuit. Que quants metres són?
2: Són més 100 metres.
0: 100 metres, 28 segons. I has passat, en la final ho vas fer en 26 segons.
2: En la final ho vaig fer en 26 en 3 i en la semifinal ho vaig fer en 26.
0: Escolta'm una cosa. Baixar 2 segons de la teua marca en una prova tan explosiva com esta, perquè és molt explosiva, i això no és una barbaritat, o jo no tinc ni idea d'això?
2: És una locura. Val. Al final, si te fijes un poc en l'atletisme, per fer un símil en els 100 metres, baixar dècimes de segons és increïble ja, no? Ixa xicota de diferència en els 100 metres és un món. La peculiaritat, pues, que jo no tinc ixa pista de 100 metres per entrenar-la com la poden tindre en altres països, entonces a mi... Lo que me val per entrenar són les competicions. Entonces, pues antes de la competició, el dimecres, que vaig estar parlant amb Tomàs, és el dia que mos deixen entrenar. Entonces, durant ixe dia, pues vas practicant i ja m'ha anat afilant un poquet de cara a la competició.
0: Val, perquè me quede clar, i ve la gent també. Clar, tu no tens per entrenar una pista d'aquestes característiques.
2: No. Així
0: no
2: en Espanya...
0: En Espanya no hi ha.
2: En Espanya actualment n'hi ha una pista que va muntant-se i desmuntant-se per als eventos.
0: Val.
2: Però no hi ha una pista fija a la que tu pugues anar a entrenar.
0: Val.
2: Entonces,
0: i tu fas en els eventos, entrenes un dia? Que hi ha un dia
2: el dia abans de l'evento, les organitzacions te deixen fer l'entrenament. Per a que tu el dia siguient en els cronos ja pues, vagis un poc rodat.
0: Val. Clar, estic pensant jo. Imagina't, Tomàs, si este home tinguera una pista per entrenar tots els dies.
1: Ell
0: va un dia abans, saps, de la prova, fa l'entrenament a saco i baixa 2 segons de la seva marca, imagina't si això costaria molt tindre una pista d'aquestes característiques, José.
2: Pues ara mateixa la pista no sé si està valorada en uns 20.000 euros, 20 i pico mil euros.
1: Una subvencioneta ja està feta,
0: home. Sí, va, no, en serio.
2: Sí, al final no és un preu excessivament elevat, sí. No és prou assequible per alguna institució, evidentment per un particular, no, però no és assequible. Clar, no.
0: Quanta gent practica si a Ontinyent o a la comarca o a la Comunitat Valenciana esta modalitat?
2: Pues així a Ontinyent no sabria dir-te exactament, però per exemple en el meu gimnàs fem classes d'OCR que les impartis jo i tinguem un equip que són 20 i pico persones fàcilment. No tot el món competir en les mateixes categories, però en el club 20 i pico 30 persones, segur que som.
0: Molt bé. Tomàs.
1: Bueno, a mi el que recordar un poquet a tots els nostres oients, perquè llegia una notícia fa no res, sobretot pensant un poquet en aquest campionat, de com estan les coses, categories, tipus de curses, i llegia algo respecte a Los Angeles 2028, però cal recordar als nostres oients que no, que es tracta d'un petlando modern que té un fund de coses, que si esgrima, que si té les carreres d'obstacles, que si té natació, té un mogolló de coses. És a dir, que en aquest sentit no tenim aquesta possible participació en els Jocs Olímpics, però crec que això també es pot vindre al cap fet per reivindicar un poquet això que comentàvem abans de començar l'entrevista, el tema de que, clar, que no estigui considerat un esport, que hi hagi federació, però que no estiguen ixes ajudes que tot esportista mereix i tot campió d'Espanya, campió d'Europa mereix, José.
2: Pues sí, com tu comentes, per als oients que no hagin sentit mai este deport, al final tinguem federació autonòmica, nacional, europea, mundial, que s'encarrega d'organitzar tot això. La pega, no?, que encara en teoria és un deport jove, crec que du menys de 10 anys, i no està reconegut legalment com a deport, som una modalitat esportiva. Entonces,
0: quina diferència hi ha entre modalitat esportiva i esport? Clar, sobretot perquè hi ha federacions, com tu has dit.
2: Correcte, hi ha federacions, el que passa és que ahí ja me pilles en aquest tema burocràtic.
0: Sí, que serà...
2: Al final la diferència és que el Comitè Olímpic t'aprove, passes una sèrie d'exàmens i proves que, per lo que jo tinc entès, duen molt de temps i van molt lento, no són coses fàcils.
0: Sí,
2: no,
0: de avui pa demà.
1: Moltes gràcies.
2: Al final, per resumir-ho, estàs exento de qualsevol tipus d'ajuda econòmica estatal. I igual que hi ha deportistes com per exemple en atletisme, que estan becats, en el nostre deport, per desgràcia, no hi ha ninguna beca. Al final, doncs, nosaltres, si ho costegem nosaltres, cada atleta es costeja el seu, perquè la federació tampoc té la capacitat ni l'economia per pagar a tots els atletes d'elit que som, entonces tinguem que tirar mà o buscar un poc patrocinadors o algun altre tipus d'ajuda per fer front a les temporades.
0: En lo complicat, i tu sabràs, que és trobar patrocinadors, no sé si tu has tingut molt de problema, però no és fàcil. No. Coneguem a molts esportistes, atletes que no han sigut becats i que necessiten en el seu dia a dia trobar patrocinadors per a fer una carrera, saps, professional.
2: Correcte, jo per exemple pues estic sobretot tinc patrocinadors a nivell local, Construcció de Francès, Rull Intersport, tinc Batman Ontinyent, Clínica Nexe, que
0: home,
2: al final...
0: Clínica Nexe són amics nostres també, sí senyor, molt bé.
2: Que al final pues no és una ajuda com per viure d'això, però gràcies a aquest tipus d'ajuda és el que jo puc estar compaginant en la meva vida laboral, pues fer este tipus de coses, i al final és que pues no sé, un poc m'impulsen a mi a aconseguir estos reptes, no?
0: Mira,
2: tiren una maneta.
0: Parlem de reptes. Ara què?
1: Clar, ara arriba lo bo.
0: Clar, arriba ell, lo bo. Ara què fem?
2: Ara se n'anem al Mundial.
0: Puma! Anem allà. Quan és el Mundial? On...
2: El Mundial és la primera setmana d'agost, si no recorde mal, del 7 al 9, per ahí, i és en Irlanda, en la ciutat de Limerick.
0: I, bueno, preparat vas, segur, vull dir, si acabes de guanyar l'Europeu tranquil·lament amb la gorra, però, clar, ara com te prepares tu per arribar a una fita com esta?
2: Pues al final, mira, esta setmana sí que vaig a tindre la de descans, després del fin de setmana que hem tingut, però ara ja comences com una xicoteta pretemporada, una xicoteta preparació, per preparar les proves que vaig a fer allí. Allí vaig a fer 100 metres, vaig a fer 400 i 3 quilòmetres. Sols vaig a competir de manera individual.
0: Val. 100 metres, 3 quilòmetres...
2: I 400
0: metres.
1: Ell és especialista en 100 metres. Jo ho tinc molt clar. Ho tinc molt clar perquè enguany... Això, els 3 quilòmetres, ell recorda que em va comentar. Jo començava sempre en distància, ja que m'ho comentava molt en el programa d'esports, però sí que és de veres que destacaria d'ell sobretot l'apartat d'explosivitat i saber adaptar-se al terreny, adaptar-se als obstacles, perquè es comentava antes que hi ha algun truquet o alguna cosa... Tens que tirar moltes voltes d'ofici per a batir rècords o per a fer grans curses, perquè jo crec que sobretot este campionat a nivell europeu se basa sobretot en aquesta astúcia, pense jo, també de ser ràpid, de ser listo, de tindre les coses clares i també, com no, de no posar-te límits.
2: Sí, al final tens que tenir una estratègia, no? Com qualsevol tipus de deport, tens que valorar, tens que veure els teus contrincants, perquè al final competeixes contra una persona, quins són els punts que ell tarda més o on pots rascar aquestes mil·lèsimes de segons que després al final són les que marquen la diferència.
0: És que clar, per la gent que no entenga d'això, són obstacles de veres, que no són els obstacles que tingueu en el cap ara d'una carrera d'atletisme, no, són obstacles que tens que passar. Conta un poc, que són anelles...
2: Sí,
0: més?
2: Al final són obstacles, sí, de suspensió. D'equilibri i al final també d'agilitat, no? És de veres que 100 metres estan estandarditzats, entonces sempre tinguem els mateixos obstacles. Estan en via d'ampliar-los un poc més, però al final van a ser els mateixos obstacles. Al principi tinguem uns steps laterals que passes d'un costat a l'altre, després tinguem unes barres que es diuen monkey bars, que passes botant. Després tinguem murs, que passes per damunt, tinguem un equilibri, tinguem unes anelles, que es bota d'una a l'altra, un rocòdrom, una corda tipus Tarzan i la rampa final.
0: Fàcil, fàcil, fàcil. Jo ho conto així com passa-me la sal, saps? És que, però bo, doncs tot això que acabo d'escoltar en 26 segons ho ha fet. No sé si tens alguna pregunta més,
1: pues
0: Tomàs.
1: Jo desitjar-li la major de les sorts.
0: Clar que sí.
1: No hi ha clar més que es prepare molt bé, que aguante bé la calor, que, bueno, després a Irlanda no crec que en faci tanta, això sí que és de veres. Bueno, a menys que el canvi climàtic canvi les coses.
0: És un bon lloc per a fer en agost una
1: sí,
0: prova d'estes, jo crec.
1: Exacte, i jo desitjar-te sobretot la major de les sorts, que estàs a casa i com no esperem contar bones notícies i passa el que passa, segur que estarem orgullosos per així per la Vall d'Albaida. Gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me un dia més.
0: Que vagi molt bé, José. Una abraçada. Adéu.
2: Gràcies.
3: Woco Shops llega con el outlet del verano. Del 4 al 6 de junio, pásate por Woco Shops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2. Del 4 al 6 de junio, outlet Woco Shops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
2: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
1: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
2: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
3: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. GaneshEcléctico.com.
5: En la cadena SER, hoy por hoy en Tiñén Baida Albaida. Miguel Coy.
6: I de parlar d'esports a parlar d'intel·ligència artificial. És el que té este programa i la vida en general. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
7: De intel·ligència artificial i del papa i del govern. Anem així a fer un mesclote que flipes.
6: Serio, és necessari precis això? Hem dit de parlar d'intel·ligència. Bon, dit això, Clara...
7: És que ja és complicat ara ja, en tots els àmbits.
6: Clar, és que...
7: És de veres. Complicat.
6: Què tenim, va?
7: Pues mira, vinc a parlar-vos de dos notícies. Avui comencem mes de juny, però la setmana passada encara, el 25 de maig, crec que va ser, dos notícies que encara que semblen de mons completament diferents, ens llancen exactament el mateix missatge. La intel·ligència artificial necessita límits, normes i ètica abans de que siga ella la que ja marque les seues regles del joc. I és que la setmana passada...
6: Estic molt d'acord, eh?
7: La setmana passada, per una banda, el govern d'Espanya va aprovar el projecte de llei per al bon ús de la intel·ligència artificial i per l'altra, el papa Lleó XIV ha dedicat la seva primera encíclica íntegrament a la IA.
6: Però l'ha fet ell?
7: Jo crec que és tenen un chat GPT espiritual ahí que fa... Li han posat els prompts, la tenen... Bueno, jo crec que m'ho segueixen, el programa.
6: Déu GPT. Vinga.
7: Déu GPT. M'agrada. Bueno, pues una parla dels drets i l'altra des de l'ètica. I les dos coincideixen en una idea, que la tecnologia no pot avançar sense ningun tipus de control, i això, evidentment, crec que tots estem d'acord.
6: Totalment d'acord.
7: Bueno, què diu la nova llei espanyola? Esta nova normativa s'adapta al reglament europeu, vale, d'intel·ligència artificial, i estableix sancions molt importants per a qui faça mal ús de la tecnologia. Estic parlant d'infraccions que poden arribar als 35 milions d'euros o al 7% de la facturació anual d'una empresa.
6: Quan parlem de mal ús d'esta tecnologia, de què estem parlant?
7: Pues mira, de diverses coses. Per exemple, els deepfakes, vale? Que són els deepfakes sexuals. En este cas seria pues, que algú crea una imatge d'una persona, vale? I la penja pues, un vídeo pornogràfic,
6: sí, sí.
7: I on apareix la persona i que la penja, per exemple, en Instagram, no? Destrossant la seva reputació.
6: Total.
7: Vale? Sí. Ahí, per exemple, d'una persona professional, d'una empresa, de lo que siga. Ixa seria una de ixes primeres prohibicions, no?
6: Val.
7: Després, els sistemes que manipulen el comportament de les persones de manera subliminal. Què és això? Són sistemes d'IA dissenyats per a influir en les teues decisions sense que tu el dones compte.
6: Ja. Yeah.
7: Com, per exemple, un joc que detecta que tu estàs trist, estàs cansat o vulnerable, i en aquest moment pues, el bombardeja amb missatges per a que compres alguna cosa i gastes diners.
6: Això s'està fent.
7: Ja.
6: Se llama algoritmo y no lo he inventado yo, ¿sabes? Es que... Es
7: o sea,
6: que...
7: se sabe toda la vida.
6: Claro. Això
7: sense algoritmes, vull dir, directament.
6: Però és que això s'està fent.
7: Sí. Bueno, pues... Així de lo que es tracta és intentar, quan vegin que és exageradament evident, sí, vale, que tu puguis denunciar-ho i que a aquesta empresa li se sancione.
6: Molt bé.
7: Vale?
6: Molt bé.
7: Després, les ferramentes que aprofiten vulnerabilitats de menors o persones amb discapacitat. És a dir, que la IA que detecta persones més fàcils d'influir, pues, per exemple, amb un chatbot dirigit a xiquets, que el pressiona per a que compren, o també el tema de videojocs, no? De compra... A voltes estàs jugant a un joc, no? Per a que compres, jo què sé, a voltes ha passat, no? De dir un pare, ui, aquesta factura de què és? Doncs pues perquè has comprat crèdits, sí, en el Candy Crush.
6: Sí, sí, sí.
7: No?
6: Sí,
7: per exemple, tot aquest tipus de coses. Després, sistemes que classifiquen persones segons la seva raça, religió i orientació sexual. La llei prohibeix que una IA etiquete persones segons característiques. Per exemple, imagina una càmera en un aeroport o en un centre comercial que analitza les cares, això ja ha passat.
6: I passa.
7: I ha passat. I intenta deduir si una persona és musulmana, cristiana, homosexual o d'una determinada ètnia. Bueno, pues això s'utilitza per, pot utilitzar-se per a discriminar, no? Vigilar, etc. Bueno, pues aquest tipus de coses són les que es descriuen en esta llei i que poden ser denunciables. Ja ha passat en alguns aeroports dels Estats Units de tindre una persona per... Pues,
6: sí, sí,
7: la càmera ha detectat que era una persona negra que li semblava una altra que havia delinquit i ale, a per ella, no?
6: Sí, sí.
7: I després, per últim, la quinta seria el scoring social.
6: Això què és?
7: Això què és? Bueno, pues... imagina que l'Estat, sí, vale, et posa una nota de l'1 al 10 segons el teu comportament. Si pagues impostos a temps, tens una bona puntuació,
6: vale,
7: si acumules multes o critiques al govern o tens determinades conductes, baixes punts, vale? I després aquesta nota serveix per a decidir si pots, per exemple, accedir a unes ajudes per al cole, obtindre un préstec o fins i tot viatjar, ¿vale? Com un gran hermano digital.
6: Però això està és prohibit, no?
7: Està prohibit,
6: està
7: prohibit.
6: Val. Jo dic, ostres, no. Dic que això s'ha provat com a positiu per a fer-ho, de què estamos hablando?
7: No.
6: Val.
7: Que això, per exemple, si es donen compte que n'hi ha una ferramenta o alguna empresa
6: que comença,
7: n'hi ha un gran hermano digital,
6: bueno,
7: no? Pues bueno, este tipus de ferramentes, lo que diu la llei de l'Estat, és que bueno, pues l'empresa podrà tindre una multa de milers i milers de...
6: Jo sempre pense que està molt bé, posar aquest tipus de lleis. Jo crec que són essencials, que són molt necessàries, però, com sempre, el problema serà el control. Quants recursos es posen per a controlar, per a fiscalitzar les empreses, per a veure si es compleixen o no estos requisits, o si estes lleis, o... És que ahí sempre és on fallem, sempre és on fallem, perquè no hi ha recursos suficients per a dur a terme aquest tipus de lleis. Veurem què és el que passa.
7: Sí, i que de vegades n'hi ha que posar, pues, igual que està l'inspector d'Hisenda, no? Pues estarà l'inspector d'IA, que tindrà que controlar tot aquest tipus de coses, per supost. Clar. Gent professional que faig això. Sí.
6: Encara que siga una IA la que ho faça. Bé, i el papa, què diu el papa?
7: El papa, bueno, papa.
6: Una
7: cíclica
6: de IA, molt bé.
7: De 130 pàgines.
6: Bueno, o sea...
7: Arial 11.
6: 130
7: ¿vale?
6: pàgines.
7: Word de Arial 11.
6: Dos hores d'audio.
7: Ja està així?
6: Cíclica.
7: Ja està així? Pues estarà vinguent, no?
6: Qui? El papa no, si no està, no ha vingut. Avui no ve. Avui no ve, ves dimarts.
7: La seva secció, quin dia és?
6: No, encara no, és la setmana que ve, no?
7: Que no, que és esta setmana.
6: El que dia jo, esta setmana. Ves-te bueno. Una copa i pregunta, jo què sé, això és la ser.
7: Bueno, la sorpresa ha sigut que el mateix dia que Espanya aprovava esta llei, el papa Lleó XIV presentava pues això, la seva primera encíclica i ja el dic, 130 pàgines. Bueno, el primer que diu és que la IA no és neutral.
6: Mira.
7: ¿Vale? Lo primer que diu ell és que la IA no és neutral, que és una ferramenta i que el papa recorda que darrere de cada algoritme hi ha persones que han programat, empreses que han entrenat i interessos sobretot econòmics, que han dissenyat aquest tipus de ferramentes. Per tant, sempre hi ha valors i decisions humans darrere. També adverteix que la IA ha de servir per ajudar a les persones i no per a substituir-les, que és del que parlem nosaltres cada dilluns en esta secció. Què més diu? Que cal desarmar la intel·ligència artificial de les lògiques del domini, control i execució. És a dir, evitar que es convertisca en una ferramenta al servei només de el poder o de beneficis econòmics, no? Que estiga a l'abast de tots, que estiga a la mà de tots. I després que diu que és un risc un risc que oblidem és la deshumanització, no? Tot el que es compartís, que pareix que s'estiga deshumanitzant, pues ens passen els vídeos, ens passen els textos, que pareix que ja la capa humana no estiga darrere, no? Bueno, i per això ell defensa una cosa que evidentment jo compartís totalment, és que necessitem educació, necessitem més pensament crític, més filosofia, més creativitat i més capacitat d'analitzar. I, bueno, no sé, jo crec que els dos han arribat en un molt bon moment, no? Tant sí, l'Estat com el Papa, parlant de els dos tenen raó. I per un costat el govern diu que necessitem lleis i per l'altre el Papa diu que necessitem consciència i probablement els dos pues, tenen raó en este cas.
6: Podria ser que no sé si arribarem a veure unes lleis amb consciència. Que de vegades se'ns oblida.
7: És que això hauria ser sentit comú, però com...
6: Sí, bueno, però si hi ha que regular, se regula. No sí, passa sí, res. Sí, que el sentit comú regulat estaria molt bé, també.
7: També.
6: Clara Soler, moltíssimes gràcies. I després te dic si ve el papa demà o no, val?
7: Vale.
6: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Val del Baida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos. Queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
2: Bricochimo
3: es ferretería,
2: es iluminación,
3: es baño y fontanería,
2: es menaje y pequeño electrodoméstico,
3: es ropa laboral,
2: es cercanía, asesoramiento y confianza.
3: Bricochimo, Avinguda Almach 65 de Ontinyent.
2: Bricochimo,
3: más que una ferretería, una solución siempre a mano.
4: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
5: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
6: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
7: Ja el tenim així, ja està amb nosaltres, ja estem en la recta final d'este Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, d'este primer de juny de 2026, i apareix per la porta Jesús Insa. Hola Jesús, què tal? Hola, Molt bon dia.
8: Bon dia, sí estic.
7: Com estàs?
8: Fenomenal.
7: Sí, eh?
8: Encantat.
7: Mira, he de dir una cosa que mai he dit, però sempre que ve Jesús, fa molt bona olor, Jesús. És que sí,
8: ah, sí?
7: I deixes així, és que deixes així, clar, i així que ja ha fet calor este cap de setmana, que avui també i tal, i està com carregat, que de vegades pareix això una classe de cou, saps? I arriba Jesús i mira, pues olora molt bé.
8: L'ambientador.
7: Exacte, no? Exacte.
8: Que tiraries en la classe. Doncs fíjate, és una cosa que em diuen en molts llocs, eh?
7: Ah, sí?
8: Així és que al final m'ho crec. Sí, sí, faltaves per dir-me-ho tu.
7: Pues tio, és que és de veres.
8: T'ho dic en sèrio,
7: eh?
8: Jo
7: que en els olors que... Sí, que... Sí. Que tinc molt bona... Tinc sensibilitat per això.
8: Doncs m'alegra saber-ho,
7: sí,
8: perquè a més ja vinc un poquet acalorat, o sigui que...
7: No, es nota.
8: El que porte posades...
7: No es nota. ja encontraràs el truco que tens.
8: Sí,
7: sí, ja truco, clar. Si no, no. Bo, què escoltem avui? Quina és la playlist?
8: Doncs mira, avui hem començat el mes de juny, com estaves dient, és el mes en el que arriba l'estiu, oficialment,
7: sí.
8: Per fi. I clar, amb este temps... Qui no està pensant ja en les vacances? Les vacances que pot agarrar en juliol o en agost.
7: Jo estic pensant en les vacances des de desembre.
8: Doncs bé, però en qualsevol cas, el que diguem,
7: sí.
8: O sea, sempre, però ara ja que s'arrimen, doncs hem preparat la maleta,
7: sí.
8: I en escapar-se a un bon hotel per a disfrutar-les.
7: Molt bé, molt ben tirat, sí senyor.
8: Així que més que menys que dedicar avui el nostre temps, avui que iniciem juny, a cançons que parlen, que tenen com a protagonistes hotels.
7: Que bé, que bona idea. Veus? Sí, sí, perquè ara que dius, és que has dit hotel i m'han vingut cançons al cap, no sé si són les que portes, però...
8: Probablement, sí, per lo menos la majoria d'elles. Ara, que és important també, si pots reservar-lo temps arrere, no esperar-te que arribi juny,
7: sí, no, perquè ara ja... Si fa un mes...
8: És més possibilitat de poder-ho reservar bé, més econòmic i tot això.
7: Efectivament, no, perquè no feu com jo, que jo vaig sempre a empreses i després pues, no me'n vaig a ningú lloc perquè és caríssim tot. Però bo, anem a aquestes cançons d'hotel. Vinga, va, Jesús.
8: Doncs anem a començar amb Eagles i aquest tema que tot el món recorda de l'Hotel California, del disc del mateix títol, que és el cinquè treball del grup. I, bueno, és una cançó que té una duració molt, molt llarga. Durà més de 6 minuts.
7: Sí, sí.
8: I en els anys 70 les cançons no se volia que duraren molt més de 3 per a les emissores, en les emissores de ràdio.
7: Uh-huh.
8: Però està duplicada la duració, com diguem. I bé, comença amb una intro d'un minut sencer i tanca amb un solo de guitarra de 2 minuts. O sigui que en mitges on tenim el que és la lletra del tema. Així que bé, anem a començar escoltant-la ja on comença la cançó, Hotel California, el primer hotel d'avui.

0: una cançó mítica. Mítica.
1: I això és la primera paraula que se li pot adjudicar i després altres que tinguen el mateix significat endavant.
0: Correcte.
1: La veritat és que sí. I fixa que el propi grup es va estranyar de que sonara tan i tan bé i amb tant d'èxit en les emissores de ràdio per lo que diem de la duració, sí, l'acceptació que va tindre.
0: Sí, sí, sí.
1: I este hotel representa, segons dia el grup, la part oscura del somni americà, els excessos de la fama i la decadència de l'alta societat de Los Angeles, de la que el propi grup Eagles formava part.

0: Qui no coneix esta cançó?
1: De les generacions
0: nostres. De les generacions nostres, jo crec que tot el món, no? Encara que no t'agrade, dona igual, però que l'has escoltat segur.
1: Sí, sí, això és evident.
0: Evidentment, evidentment. Els Hotel California, el primer dels hotels.
1: El primer dels hotels, el segon.
0: Sí, vinga.
1: El Heartbreak Hotel de Sissy Cats.
0: Home, home.
1: Ahí tenim a Sissy
0: Cats, també
1: la vam escoltar molt en els anys 80.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: És la cançó que té el mateix títol d'una altra d'Elvis Presley, de l'any 56. No és una versió d'aquella cançó. Pertany al seu segon disc, l'EP, titulat Welcome to the Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats.

0: Com sonava... Com és el so dels 80? Este.
1: Sissy Cats. I a més, si et fixes, es recorda la música de Modern Talking.
0: Sí, totalment, totalment.
1: Perquè Dieter Bohlen, que és el rubio del duo Modern Talking, és qui va descobrir en un concurs de talents a Sissy Cats i la va produir amb esta i altres cançons.

0: 80.
1: Claro, variables en percent.
0: Brutal.
1: Fija't, Caroline Catherine Miller és el nom d'ella, però es va quedar d'acord en que reduïren el nom perquè tota aquesta retaïla per triomfar, i van posar les dues inicials, Sisi i Catch, que és atrapar, per a que t'atrapara.
0: Molt bé, molt bé.

0: Doncs hem passat per l'Hotel Califòrnia, estem i hem passat també per l'hotel que proposava Sissi Cats,
1: sí.
0: I continuem d'hotels.
1: Sí, d'hotels que, si fixes, de moment, bueno, els temes que tracten aquests hotels no són així molt convenients, nostalgies,
0: cors trencats,
1: i me sembla que el que queda encara és igual. Encara
0: ah,
1: que
0: sí?
1: Busquem un hotel, el que volem és que tinga bones prestacions i molt bons servicis i ens deixa bon record, però
0: bé. Tal qual, però bo, la
1: gent... Què li anem a fer? La música és així.
0: Els músics són així. A quin hotel anem?
1: Ara se n'anem a un hotel del que no coneguem el nom, però sí. Val. Que anem a conèixer l'habitació, perquè el tema es titula Quarto de Hotel.
0: Ah.
1: I és d'una de les bandes en espanyol més importants de l'actualitat que ompli estadis per tot el món, ni més ni menys que Morat.
0: Home...

0: Fixa't que jo puc dir que he arribat tard a Morat.
1: Sí.
0: Sí, he arribat tard.
1: Bueno, encara pots agarrar-te, no?
0: Sí, si estic fent un poc d'escoltar cançons seues i tal, però crec que és un dels grups que al que jo he arribat tard.
1: Sí, doncs el que diem, no, que estar decideix és bona.
0: Exacte, o sigui, té raó.
1: Precisament el que estàvem dient, un grup molt influent, sí. i molt ben considerat. Esta cançó, El quarto de hotel de Morat, és un tema que en principi va néixer per a posar música a una història d'amor i reencontres prohibits per a la pel·lícula El secreto de l'orfebre, i s'inclou en el seu cinquè àlbum titulat Ja és mañana, de l'any 25, o sigui que és
0: l'any passat.
1: Recent, sí.

0: Saps què em passa? Vaig a confessar-me, Jesús.
1: Confessa.
0: Que hi ha moltes vegades que jo escolte Morat, ara, per exemple, esta cançó, l'estàs escoltant i dius, està en el límit de tindre una veu molt reggaetonera, encara que no... L'estil de música no és reggaeton, evidentment, és pop-rock,
1: sí.
0: Però ell, o la producció d'esta cançó, per exemple... Té eixe efecte en la veu que no arriba a l'autotune, però pareix sí, que sí.
1: Sí, és de veres.
0: No. I a mi...
1: L'autotune, des de luego, el tens claríssim en seguida quan està.
0: Sí, està clar. Sí, sí, però té ahí... Però
1: tu vas dir que està molt en la frontera,
0: té
1: no?
0: Té un matís ahí que dius...
1: No sabries dir a on comença i acaba una cosa i l'altra.
0: Correcte, correcte.
1: A mi el que m'agrada molt és la sonoritat.
0: La sonoritat és bona, és molt bona. Té tota la raó, té tota la raó. Va, estàvem en el quarto d'hotel de Morat. A on anem ara?
1: Ara serem a un altre hotel que, bé, és un hotel dolç, perquè és un hotel amb el que Joaquín Sabina es va convertir en un fenomen de masses absolut a Espanya i Latinoamèrica en l'any 87.
0: Sí,
1: ahí és on em va enganxar a mi també.
0: Sí, no?
1: En aquell moment, sí.
0: Que bo.
1: Estem parlant d'una cançó que li dona títol a aquest disc també, en el que està incluïda, que és Hotel, Dulce Hotel.

0: hotel, dulce hotel, hogar, triste hogar.
1: És curiós, la paradoja, és de veres. Pues mira, va vendre més de 400.000 còpies en aquell moment d'este àlbum, en el que també estava aquesta, per a mi, fantàstica cançó, però molt també, si estàs malament, no et compres
0: no escoltar. No te la poses, no?
1: I s'ha de Así estoy yo sin
0: hombre, ti. Hombre,
1: és una, és pura poesia, la veritat, i una melodia extraordinària. I en esta cançó, bé, pues, tenim llençols de seda, noces de mel de cap de setmana, maletes sense roba i el desamor, també molt present en la música de Sabina, que apareix per qualsevol costat.
0: Sabina.
1: Això, això mateix.

0: és un Sabina amb una veu neta, saps?
1: Sí, jo t'he de dir que a mi Sabina m'agrada més quan més arrere me'n vaig en el temps. Sí, la veritat és que sí.
0: Jo tinc ahir... És de veres que en l'última etapa seua no tant, no m'agrada molt la veu, eh? Però tampoc m'acaba d'agradar esta. Vull dir, jo crec que en el mig és on me quedo jo.
1: Tindries algunes cançons en les que trobes que està en eixe punt.
0: Sí, no sabria dir-te ara una concretament, però crec que quan va fer la de 19 dies i 500 noches en directe la primera vegada, per ahí anava.
1: Encara no estava ni en un extrem ni en l'altre.
0: Exacte, i ahí jo crec que té un color de veu que m'agrada molt.
1: Doncs a mi aquestes cançons dels 80, les melodies, m'encantaven, la producció també, per supost, i la seua veu.
0: Sí, senyor.

0: Dulce Hotel de Sabina. I ens queda un hotel, no?
1: Sí, mira que es poden traure temes, per a fer llistes de cançons.
0: Sí, tio, és brutal.
1: Si no, que m'ho diguen a mi.
0: No, no, tu ja tens, tu tens un màster en això, saps? S'està convertint en un mestre de trobar...
1: Sí, m'estic sorprenent a mi mateix.
0: Imagina, Jesús, ahí en esa casa. A veure, sí. Que fem, que tal. Mira, hosti, l'hotel, anem a buscar cançons. Clar, i pum.
1: I mira que n'hi ha en temes.
0: Sí.
1: Doncs anem a acabar amb una cançó, si totes les que hem escoltat estan molt bé. Esta, sí, jo crec que és el remat, sí, final, perquè es tracta del Blue Hotel, un hotel també nostàlgic, home, per lo que diem, de Chris Isaak.

0: Chris Isaac. Mira, un altre record desbloquejat, saps?
1: Tu vas desbloquejant cada setmana
0: un poquet. Sí. M'estàs ajudant molt, gràcies, Jesús.
1: És un tema que t'atrapa per el so de la guitarra, eh? Sí. I el crit melancòlic de Chris Isaac al cantar, que va ressuscitar el so del rockabilly dels 50, però donant-li un bany d'oscuritat, un ressò i un misteri modern que va batejar com rock noir.

0: records, que bé. Mm-hmm.
1: Doncs sí, pues com dèiem, el blue entès en el sentit britànic com sinònim de tristor i melancolia.
0: De tristor, no?
1: Sí, d'ahir el gènere del blues.
0: Però és de veres que tots els hotels que hem parlat no, sí, no són molt alegres,
1: ningú
0: eh?
1: Ningú no parla i ni conta ninguna història de lo bé que ho van passar, exacte, de les vistes que teníem al mar i del sol que pegava.
0: No, no, eh?
1: De tota manera, bueno, els que reserven els nostres oients, se supos que es donen aixòs bons resultats que tots, quan reservem un hotel, esperem trobar.
0: Per favor. Doncs amb Chris Isaac arribarem a les 2 del migdia. Jesús tornarà el pròxim dilluns amb una nova playlist i ja veurem el leitmotiv que,
1: cauen,
0: que
1: no?
0: ha trobat, efectivament. Jesús, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, adéu.

d'aquesta manera arribem a les 2 del migdia i a això arriba a l'hora 14 amb tota la informació nacional i internacional i després arribarà Tomàs Marín i Carmen Úbeda amb les notícies de proximitat amb l'hora 14 on tinguem Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem, com sempre, demà a les 12:20 amb més coses, amb més actualitat, amb més propostes, així, a la SER.

0: extrañar.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en La SER.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Primer dia del mes de juny, primer dilluns de juny. Una jornada en la que hem superat en alguns punts de la nostra comarca els 34 graus de temperatura. Després, doncs, coneixerem quina és la previsió per a les properes hores i propers dies de la mà del nostre meteoròleg, que, com sempre, ens manté informats en els diferents espais d'informació de ràdio on tinguem Cadena SER. Dit això, anem a per uns consells i de seguida donem la benvinguda al convidat d'aquesta vesprada de l'entrevista. Anem a parlar amb l'alcalde de la Pobla del Duc d'un tema, doncs, que preocupa als veïns i veïnes i a totes les forces polítiques del municipi. De seguida el saludem. Abans, uns consells.
4: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
5: I el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡La tuya! Por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.